0: vull explicar.
1: Arriba a Rossell l'esdeveniment més gran de l'estiu, l'Anama Experience Market.
0: Un dia i tot va canviar.
1: Tres dies plens d'activitats, tallers, espectacles i música en directe per a gaudir amb amics, família i moltes ganes de passar-ho bé. Del 31 de juliol al 2 d'agost, cada tarda, a partir de les 10:30 hores, comença l'experiència.
0: I ara vull estar amb tu, tu, tu.
1: Hi ha una activitat per als més menuts.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido el 31 de julio y el 1 de agosto.
4: Hoy por hoy. Pedro Blanco.

0: Hoy por hoy.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Carrefour Vinaros te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Irich, ja batega de festa. Del 24 de juliol al 2 d'agost arriba el moment més esperat de l'any. Viu la tradició del Ball Pla, la desfilada de carrosses i el deliciós tombet de bou. Vibra amb l'emoció dels bous serrils de Moreno Serna i Sergio Centelles. I no et perdes la nit màgica de Xarxa Teatre, les millors orquestres i el millor ambient. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el teu lloc és Irich. Viu les nostres festes. Organitza l'Ajuntament de Tírig.
4: El carnaval torna en ple estiu. Del 30 de juliol al 2 d'agost, Vinaròs es vesteix de color, música i festa amb el Summer Carnaval 2026, l'edició més gran de la seva història. Recupera la teua disfressa, posa't la purpurina i vine a gaudir de 4 dies d'ambient carnavaler, espectacles i molta, molta diversió. Aquest estiu, el carnaval es viu a Vinaròs. No t'ho perdes.
5: El 100 de Mimma Gallery arriba a Vinaròs amb premi segur. Un sofà, un matalàs o fins a 500 euros de descompte poden ser teus. Visita'ns el dissabte 25 a Portal Mediterrània amb el millor en sofàs, descans i mobiliari. El 100 de Mimma només pels 100 primers. Més info a mimma.net.

0: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui de Ser Maestrat, dia 30 de juliol del 2026. Avui, i com totes les setmanes, comptem en la participació del nostre programa de Pixel Maestrat en Albert Gavaldà, que entrevista a Agustín Chaler sobre Nova Zelanda. Vostè en la seva entrevista.
1: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des del Canà. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. El Canà serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes.
2: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peñíscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
1: Irich ja batega de festa. Del 24 de juliol al 2 d'agost arriba el moment més esperat de l'any. Viu la tradició del ball pla, la desfilada de carrosses i el deliciós tombet de bou. Vibra amb l'emoció dels bous serrils de Moreno Serna i Sergio Centelles. I no et perdes la nit màgica de Xarxa Teatre, les millors orquestres i el millor ambient. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el teu lloc és Tírits. Viu les nostres festes. Organitza l'Ajuntament de Tírits.
3: El carnaval torna en ple estiu. Del 30 de juliol al 2 d'agost, Vinaròs es vesteix de color, música i festa amb el Summer Carnaval 2026, l'edició més gran de la seva història. Recupera la teua disfressa, posa't la purpurina i vine a gaudir de 4 dies d'ambient carnavaler, espectacles i molta, molta diversió. Aquest estiu el carnaval es viu a Vinaròs. No t'ho perdes.

0: benvinguts un dia més a Píxel Maestrat. I com ja va ser norma aquestes últimes setmanes, avui tornem a tenir Agustín Chaler, l'infatigable viatge vinarosenc, bueno, vinarosenc, no, o més del món que de Vinaròs, perquè està més per ahir que no a Vinaròs. I avui parlarem amb ell de Nova Zelanda. Van començar per Tailàndia, van continuar per Egipte, i l'últim programa van parlar de Turquia, i avui toca Nova Zelanda. Benvingut un dia més, Agustí.
1: Hola, benvingut, Albert, i gràcies per donar-me aquesta oportunitat de parlar de les Antípodes, el país més llunyà que podem anar des d'Espanya, des de Vinaròs.
0: I per què han d'anar tan lluny? Explica'm-ho. Per què val la pena anar a Nova Zelanda estant a l'altra punta del món, literalment?
1: Pues val la pena perquè és pràcticament el contrari de lo que som nosaltres, no? Mai havia vist un país tan brutalment diferent. Només té alguna arrel europea, producte de la immigració de fa anys anglesa, d'algunes tradicions, però jo és un país bastant més de la cultura pacífica maori que de la estampa europea. És una miqueta diferent a Austràlia.
0: És curiós, perquè sento la Commonwealth i tal, bueno, anglòfon, pensava que tindria més rasgos europeus, però així tot té molt d'aborigen.
1: Té molt d'aborigen, sí. Té molt més d'aborigen. La cultura és molt més aborigen que europea, crec jo, eh? Vaig al meu pare. I Austràlia, doncs, encara és 50-50.
0: Llavors, a Nova Zelanda, este gran desconegut per la majoria, perquè l'està tan lluny, entenc. Sí que a través de notícies o pel·lícules com El Senyor de los Anillos... O...
1: Sí, ara parlarem una mica.
0: Sí, hi ha algunes referències. Quins tòpics hi ha d'aquest país, diguem-ne, per bueno, a B o per
1: primera
0: a...
1: Primera te diria que per què tenim que anar a Nova Zelanda, no? Bueno, perquè jo crec que és un dels grans viatges de natura que hi ha al món. Hi ha tres o quatre regions que es pareixen molt, no? Que serien Noruega, Islàndia, la Patagònia xilena, especialment al sud, i Nova Zelanda. Aquests tenen un ecosistema paregut, no? Pots anar des de muntanyes extraordinàries a grans llacs de color turquesa, una costa espectacular i molt solitària, parcs nacionals inolvidables amb una fotografia escènica increïble, no? I això Nova Zelanda el reuneix en un territori relativament petit, no? Com podria ser Islàndia, no? És a dir, en aquest cas té dos illes, no? I té paisatges volcànics molt actius. Pots navegar dins d'un fiordo moltes hores, pots aproximar-te a tocar la morrena dels glaciars, que estan en clara regressió, se nota molt el canvi climàtic. Pots anar per bosques humits, no? Com en els antics temps, s'aguanten molt bé perquè hi ha molt poca població. Pots observar ballenes, vale? A Caicoura, un lloc fantàstic. Pots cruzar llacs de color turquesa en caiac i pots anar per platges salvatges on només estàs tu. Té la platja més llarga del món, vale? I bueno, després pots conduir, si t'agrada conduir, pots conduir per carreteres sense límit tot sol, no trobaràs a ningú, de quan en quan passa alguna ovella, però bueno, tens una gran sensació d'espai i de llibertat a Nova Zelanda.
0: Aquest seria el motiu principal, no? La natura, els grans espais, pues, també el plaer d'haver anat el més lluny possible dins del planeta Terra, diguem-ne, des de... Sí. Per arribar a Nova Zelanda, amb l'avió, evidentment, has de fer una escala, dos escales. Quines escales faries per arribar
1: allà? No, quines escales fas, és obligat. L'escala anterior és Sydney, ¿vale? És a dir, molt pocs vols van a Auckland directament, a no ser que siguis alguna companyia americana, però tu per Estats Units no vas. Aleshores, primer has de fer una escala prèvia. Normalment podries fer, a lo millor, Emirates o Qatar, que són dos companyies molt fortes, o Turkish, ¿vale? I d'allí anar a Sydney i de Sydney a Auckland. Possiblement pot haver alguna companyia d'aquestes que t'he dit que voli directament a Auckland, però normalment són dos parades i és un viatge llarguíssim on arribes totalment descol·locat, no? Arribes i no saps ni a quin dia estàs ni a quina hora estàs, has menjat tres o quatre vegades durant dos dies, més val que no mires el rellonge perquè les hores passen molt lentament dalt de l'avió, no? Però bueno, clar, estem a les Antípodes, estem al lloc més llunyà que pots anar des d'Espanya, no?
0: Quina documentació faria falta? Fa falta passaport, un visat?
1: Sí, fa falta un visat electrònic que val més car de lo normal, i és un visat que has de fer per una pàgina web i l'has de fer antes d'entrar. L'última vegada que vaig estar valia uns 120 euros, mentre que a Austràlia, si fas el model 651, és gratuït un any, però Nova Zelanda no. Nova Zelanda restringís més, és més menut, menys poderós, i sí, però vamos, és molt fàcil entrar, és un visat dels fàcils.
0: Que és un país en, suposo que, bueno, que no hi ha inseguretat en principi, no hi ha problemes.
1: Ja, he vist algun cas de robatori en algun amic meu, en alguna autocaravana, però bueno, és infreqüent. Vale.
0: Sí, seria un país segur per les persones que van allí.
1: No vols que parlem de tòpics? Que n'hi ha molts.
0: Anna, això venim ara una vegada del per què que morava jo a saltar abans. Per què hem d'anar? Quins tòpics tenim? N'hi ha més ovelles que persones?
1: Sí, exactament. Este és el tòpic més conegut de Nova Zelanda. Va haver una temporada, un temps, que sí que hi havia, pues, jo què sé, 20 milions d'ovelles, no? I tu veus muntanyes plenes d'ovelles, no? Val a dir que jo he estat 3 vegades, no? 2 vegades sol, fent el transport públic, i la tercera vegada vaig estar molt de temps en la meva nòvia, no? En autocaravana, que és com recomano desplaçar-se per este país. Bueno, ara ja no estan, eh? Ara ja les ovelles estan més concentrades, no les veus tant, i bueno, el país acull una certa immigració, però bueno, encara continuïn havent més ovelles que persones. Però bueno, un altre tòpic seria que Nova Zelanda és el país del Senyor de los Anillos, no? Bueno, no només del Senyor de los Anillos, jo diria, és cert, claro, però és incomplet, no? Han rodat la trilogia del Senyor de los Anillos, que li va donar una imatge turística al país brutal, una espenta brutal, però bueno, reduir tot això a lo que és la cultura maori, claro, té moltes més coses que no el Senyor de los Anillos, no? Un altre tòpic seria que tot és verd i és perfecte, i no és del tot cert. Té paisatges extraordinaris, molt verds, amb molta aigua, i bueno, però també té molta ganaderia, molts de deserts, molts de volcans que creen tota una aureola de terra, diguéssim, dura, infèrtil. Hi ha algun que altre tret que és molt dur de fer i no sempre verd, no? Los neozelandesos són molt relajats, però suposo que la distància de qualsevol punt humà los ha fet certament més relajats de lo que seria un anglès, no? Són bastant menys estridents, no? És un tòpic també que diuen que és el lloc on tot el món practica deports extrems. Home, hi ha gent que va a Queenstown i practica deports extrems, des de llavors és la meca del món en deports extrems, no? Des de deixar-te en un helicòpter a una morrena i tu baixar esquiant, fins a, bueno, el jet board este, que és una gran lanxa que va a tota pastilla per rius salvatges, i bueno, fa una temor increïble, però bueno, no tots són deports extrems, també hi ha molta cultura. El kiwi és una fruta neozelandesa? Pues no, és mentira, és una fruta xina.
0: Sí, ara m'has fotut.
1: No, és la imatge, no? Però bueno, el kiwi realment és una ave nacional, és un pardal, no és la fruta. La fruta és xina. Los maoris són una cultura del passat. Bueno, és totalment fals. La cultura maori, com t'he dit, està impregnada completament en la societat neozelandesa, i només tens que veure com es comença un partit de rugby, no?
0: Ah, sí, amb el ball
1: en el haka. Entonces, vull dir, està molt impregnada, i ells estan orgullosos de la cultura maori, no? Bastant més interioritzada i assimilada que no la cultura aborigen a Austràlia, no? Què és el que estic dient? Sempre diuen Nova Zelanda és igual que Austràlia. Mentira. Mentira absoluta. Té moltes més diferències que similituds, diria jo. A més, és molt injust comparar un continent que seria tan gran com Europa en dos isles que sumades serien com Canàries. És a dir, seria, ja es comencem d'una partida desigual, no? Entonces, bueno, que Nova Zelanda és molt car? Pues sí, això sí que és un tòpic. És un país molt car perquè té que importar moltes coses. Xina, com sempre, ha abaratit molt lo que és los productes de primera necessitat i les coses superflues també, però continua sent un país car per a nosaltres, no? I bueno, que el temps canvia 4 vegades al dia, és una exageració, és una exageració. Vull dir, si farà fred on hi ha alta muntanya, hi haurà boira als fiords, però no canvia quatre vegades de temps. Sí que t'has de portar una jaqueta, una vestimenta deportiva, uns pantalons adequats i unes botes, perquè vas a caminar moltíssim a Nova Zelanda.
0: Caminar, i bueno, i m'ha sorprès una mica lo de l'autocaravana. Llavors la idea és quan sí. arribes a Nova Zelanda, te llogues una autocaravana i fer
1: milles. Sí, l'autocaravana és un 3-in-1. L'autocaravana, a un país tan car com aquest, te proporciona el transport, te desplaces on vols, el dormir, perquè tu pares al lloc on vols, i és un país molt preparat per parar, i després te proporciona el menjar. Tu compres a un supermercat econòmic i te cuines tu mateix a l'autocaravana. És un 3-in-1. Dormir, transport i menjar. Entonces tu ahorres molt de diners. És la manera d'estalviar. I la pots agafar només arribar a l'aeroport d'Auckland i deixar-la a l'aeroport de Christchurch, que és la capital del sud, perquè, claro, és obvio que tens que arribar a un punt i acabar a la capital de l'isla del sud, perquè és que seria ridícul que tornessis a desfer tot el camí. És a dir, és com Japó, no? Té dos punts i el que tens que fer és intentar és començar per un punt i acabar en l'altre. Fer només un recorregut en un sol sentit.
0: Mm-hmm. Entrem ara a l'apartat que solem fer de lo bo, lo ruït. Bueno, lo bo una mica ja ho hem parlat, no?
1: No, però te puc dir coses importants.
0: Vinga,
1: no?
0: Va, endavant.
1: Mira, de lo bo, lo més espectacular és la diversitat del paisatge, la naturalesa. La naturalesa és aplastant, t'aplasta. És a dir, te dones compte de lo bonic que és el món, no? Quan estàs a Nova Zelanda, tot és grandiós, no? Des dels llacs, los fiords, les selves húmedes, els acantilats, les cascades, tot està sobredimensionat, no? És un puesto que té una concentració de meravelles naturals en un poc espai de desplaçament abrumador, no? Després una sensació d'espai, no? D'espai, d'estar sol, de llibertat, no? La facilitat que t'he dit de viatjar, bones carreteres en molt poc tràfic. Una vegada surtes de les capitals, és un plaer conduir, no? Jo sempre dic que a Nova Zelanda és un plaer, no? Austràlia s'ha pesat, perquè passes per molt de desert i el 75% de territori australià és desert, però Nova Zelanda no, és un plaer, no? Quasi cada curva te trobes un paisatge que t'invita a baixar i fotografiar, no? Los senderos que té uns treks que, si mos dona temps, parlarem només dels més importants, uns treks que són dels millors del món. Després la gent en general és molt amable, directa i bastant informal, no? És molt directa. Això sí que és britànica, no? Te pregunta el que vol ràpidament i acaba el tema ràpid. No és dialogant i no, tot el contrari del programa de la setmana passada de Turquia, no? Pues aquí no se prenen el temps per parlar, van per faena, no? I després la seguretat, com he dit, és un país bastant segur, ¿vale? Què és lo roïn que té? Pues bueno, una miqueta m'ho han dit, lo allun que està. O sigui, és un drama humà el arribar a Nova Zelanda, no? T'ho has de pensar molt bé i sobretot dedicar-li pues un mes com a mínim, un mes, perquè si no, no veuria res, no, m'entens? Los preus, també és una cosa roïna, és un país bastant car. El clima una mica imprevisible, per això tens que portar una jaqueta multicapes, perquè pot aparèixer la pluja enseguida. Les distàncies que t'he dit que enganyen una mica. Certa massificació en alguns punts, no massa, però en els glaciars de Franjol

0: està tot tancat. Los peus descalços, no és raro veure gent que va descalça, no, no me facis dir el motiu. Després los pardals s'aproximen molt, sobretot el Kea, que és un loro cabronet alpino, que sempre, saps, s'aproxima en molta gràcia, però el que ve és a robar-te algo, no? I moltes vegades m'he trobat alguna motxilla oberta i el bitxo m'ha fet una malesa, vull dir que ha esparcit tot. Després una altra cosa molt important, les sandflies, que són les mosques d'arena. Són uns petits mosquits que te piquen contínuament. Sí. I només tens que aproximar-te a un riu o a un lloc humit i veuràs com és terrible. Has de tancar la boca o posar-te un mocador perquè t'entren a la boca i has sopat, no? Pràcticament.
1: Proteïna, entonces, no?
0: Bueno, sí, són molt serios en la biodiversitat. Molt estrictes. Ojo en fer algo roïna a un glaciar, sortir d'un camí, perquè són molt estrictes i les multes són molt fortes.
1: Agustí, anem a lo que més ens importa de Nova Zelanda, del programa aquest, de la ruta. També hi ha l'apartat del menjar, però no voldria jo agafar molt de temps el del menjar amb el que hi ha, perquè si no ens menjarem el temps i la ruta que fa, els punts més importants de visita de Nova Zelanda, trobo jo que és el que més interessa a la gent per saber per on comença la ruta des de que aterrissa a Nova Zelanda i quins jocs imperdibles ha de fer de Nova Zelanda. Sí.
0: Bueno, només te diré, pas començar en gastronomia, una cosa només. Té un plat que es cuina en pedres calentes baix terra, igual que Xile, igual que la isla de Quiloé, pues a Nova Zelanda se cuina a baix terra. A veure, el recorregut, pues bueno, com t'he dit abans, es començaria per la isla del nord, que és la que té més vols internacionals, pràcticament tots provenint de Sydney, ara Brisbane, que serà la futura capital olímpica, també tindrà moltes connexions. Es començaria per Auckland, que és una ciutat molt agradable, la capital de la isla del nord, que és molt diferent a la isla del sur, no? I allí pues, tens el waterfront, el museu de la guerra i el Sky Tower. És una ciutat impactant que a mi m'agrada molt, no? És la primera aproximació seria a la cultura maori.
1: Quan dius de la guerra, què seria? La Segona Guerra Mundial? O de la
0: sí,
1: guerra...
0: sí. Ells van intervenir molt en la part asiàtica i sobretot en la part turca, també. I van tindre moltes baixes. Inclús hi ha, en gastronomia hi ha pastelets que es diuen los Anzac, que són uns pastelets que recorden i que es donen en les fetges senyalades. Los pastelets típics de Nova Zelanda recorden les batalles de Gallipoli i tot això, no? Mm. És a dir, que és mira, unix en el programa anterior de la setmana passada. Mm-hmm. Després d'Auckland me n'aniria ràpidament a Waitomo i a Hobbiton. En Waitomo tinc una anècdota, però si mos dona temps te la contaré després.
1: Sí, sí.
0: Waitomo són unes coves de glowworms, que són aquelles luciérnagues, són fantàstiques, unes de les millors coves del món, increïbles. Després Hobbiton és el set on vivien els enanets de la pel·lícula,
1: de la comarca,
0: no? Sí, aleshores, bueno, jo vaig ser l'únic, jo i Carmen, l'home ens va preguntar, bueno, suposo que tots coneixeu el Senyor de los Anillos, i vam aixecar el braç, pues nosaltres no, entonces ens va preguntar, què feu aquí? Entonces, bueno, després aniré directament a Rotorua, que Rotorua és la capital dels geysers i de les... fa una olor a sofre increïble, és el gran centre geotèrmic de la isla del nord, en cases molt victorianes, i té uns paisatges molt pareguts a lo que seria Yellowstone, no? Aquells llacs en tota una gamma de colors producte de la desintegració de les partícules, i és fantàstic, no? Passejar per los geysers, per les poces de barro, per el llac Rotorua, per les fonts termals, és una meravella Rotorua, eh? Després me n'aniria al llago Taupo i a Tongariro. El llago Taupo és una enorme caldera volcànica molt fotografiable, fantàstica, i el Tongariro és bueno, un dels treks que te volia dir antes, un dels grans treks, és una muntanya volcànica enorme en una escenografia fantàstica, i en això pues, bueno, quasi que arribaríem al sur, no? A Wellington, que és la gran capital, i on tens que agafar el ferri, no? En l'autocaravana mateix tu carregues el ferri, és una miqueta car, i de Wellington vas a Picton, a la isla del sur, que és molt diferent, no? Wellington pues, té també una visita interessant en els funiculars i tot això, no? Està molt bé. Té el museu famós de Te Papa Tongarewa, que jo vaig veure una exposició de la carrera al Pol Sur, perquè ara, des de Nova Zelanda,

0: tenien excursions caríssimes a l'Antàrtida, no? Té un telefèric i un jardí botànic excepcionals. Possiblement el millor jardí botànic de tot l'hemisferi sur està a Wellington. I, bueno, en general, és una ciutat molt agradable. Agafes el ferri, cruces l'estret de Cook en direcció a los Marlborough Sounds, a Picton, que és la capital, i, bueno, ja només aquest trajecte de ferri és fastuós. Si no tinguessis temps i no poguessis fer res més, només aquest trajecte, especialment quan vas a arribar a Picton, s'encaixona i vas per un fiordo tipus Noruega, saps? En uns paisatges sobrecollidors, no? En cascades que cauen, es comencen a saber els primers pingüinos, les pingüineres, és algo fantàstic, no? I entonces Picton li dedicaria un dia, per exemple, i a Marlborough, que són la zona dels fiordos, li dedicaria per veure alguna bodega. Els vins de Nova Zelanda són molt bons. Després me n'aniria al parc de Abel Tasman i ràpidament el parc, que és unes platges dorades on estan un bosc costero, l'aigua molt clareta i té un trek fantàstic de diversos dies. Faria algo de kayak allí i me n'aniria ràpidament a los glaciars, no? Tant al Franz Josef com al Fox Glaciar, que estan en clar retrocés. Tu deixes el cotxe al pàrquing, a camines 2 o 3 quilòmetres i enseguida veus un glaciar impactant que Sant Colom acaba a la muntanya, acaba amunt, i té una morrena terrosa, no? Veus que hi ha molta terra, perquè els glaciars quan arrastren molta pedra, no? Però en realitat és gel sedimentat allí, no? I pots escalar en pico i en cordes, pots arribar fins a dalt, no? També hi ha una altra cosa que és una locura, que és anar en helicòpter, que et deixen dalt i tu baixes esquiant, no? Però bueno, és interessant perquè veus te dones compte del retrocés, no?
1: Sí, el canvi climàtic, claro, a vegades se nega i
0: però
1: i
0: veus el Mont Cook, veus el Mont Cook també, que és molt important. Te'n vas a Wanaka després, que tot això són ja tota la costa oest, i és espectacular. A Wanaka és més tranquil que Queenstown i també té moltes excursions, aunque està excessivament fotografiat, perquè tota aquesta zona és la zona on se va rodar El Senyor de los Anillos i hi ha molts despots i enseguida ho reconeixes, no? Queenstown és fantàstic. Queenstown té un llac fabulós i és una ciutat dedicada als deports extrems de risc, i pots fer des de puenting, paracaidisme, jet boat, que t'he dit, que vas en una lanxa ràpida, no? Espectacular. Jo tinc diverses fotos i en una cara de susto que al·lucines, no? I després te'n vas ja al llac Teanau i al Milford Sound, que el Milford és el gran fiordo del sur, no? El Milford és un fiordo, jo diria un dels millors del món, i té el que consideren el trek més bonico del món.
1: Ana, no? Sonem,
0: el Milford Sound.
1: Parlem del trekking, del senderisme, que abans ho has comentat. Sí. Quines rutes de senderisme prioritaris creus tu que s'ha de fer per Nova Zelanda? Jo dic que, perquè clar, en tanta natura que hi ha, en tanta diversitat, en tant de fauna, no? La vegetació molt diferent de lo d'aquí, quina seria la ruta de trekking allí per excel·lència que hauries de fer sí o sí una vegada que estàs allí a Nova Zelanda? I també, bueno, quin tipus de roba tindries que portar? A banda de les botes de trekking, pues, també la indumentària, no? Ja hem dit que el temps pot canviar, fora del tòpic de que canvia 4 vegades al dia. Màniga llarga per evitar lo dels mosquits estos que dies. Quin tipus també d'equipació tindries que portar cap ahí? I també, bueno, si són rutes d'un dia, bueno, serà el que tu vulguis fer, no?
0: Però bueno, n'hi ha molts, eh? La roba té que ser roba de deport. La mateixa roba que t'emportaries als Alps o als Pirineus. És una roba versàtil que tu puguis llevar-te capes, no? O sigui, una jaqueta multicapa, ¿vale? Que tu, si plou, te puguis protegir, i si fa molta calor, te puguis treure 2 o 3 capes, no? Butxaques tancades, sempre, per portar les coses. Portar poc pes, com si fos el Camino de Santiago, portar poc pes i unes bones botes. Les botes són fonamentals, perquè el terreno és molt inestable, és molt plujós, hi ha molt de xarcos, hi ha molt de fang. Entonces, unes bones botes són fonamentals a Nova Zelanda. I de treks, pues, una mica t'he dit, el de Tongariro me pareix un trek fantàstic, fantàstic, un tret d'un volcà que li pegués la volta en uns paisatges llunars impressionants, però requereix una bona meteorologia i està una miqueta en forma. Després l'Abel Tasman és molt bonic perquè combina el senderisme en barco. Hi ha trams que tens que passar en un barco i ja està tot preparat perquè tu puguis cruzar i continuar els senderos, no? Després el famós que ja he dit, el Milford, lo pots fer des de avioneta hasta fer-lo en barco, entrar tot el fiord hasta el mar i tornar a la base, o fer-lo pels costats. Té unes cascades imponents que cauen de dalt baix i unes pingüineres. Després el Teanau, el llac Teanau, està el Kepler Track, que és més muntanyós, que són bosques, crestes i vistes sobre els llacs. En el llac Wanaka també està el Roy's Peak i bueno, és que hi ha molts, les isles Stewart Island, per viatges que tenen més temps i es volen allunyar molt de la civilització, està el Rakiura Track, però aquests que t'he dit són els millors, el Tongariro, l'Abel Tasman, el Milford i el Kepler, que està a Teanau. Aquests quatre són els quatre importants, sobretot el Milford. La gent va a Nova Zelanda per fer el Milford.
1: Seria el punt més important,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Quin és el que més te va... o quin record és el més bonic que tens tu de Nova Zelanda, allò de que te va sorprendre i vas dir, cara, només per això ha valgut la pena anar tan lluny?
0: Bueno, tinc molts de records, perquè vaig anar amb la meva nòvia i aleshores va ser un viatge fantàstic. Dels tres que he fet, el primer va ser una mica trist perquè no té una bona combinació de transport públic, aunque ho vaig veure tot, i llavors ja anava molt adiestrat, no, pel segon. Però bueno, vam gastar quasi 2 mesos, 45 dies d'autocaravana. Va ser una odissea èpica per paisatges fantàstics. Però bueno, si m'hi tingués que quedar en un, m'has dit un, jo me quedaria en el Milford Sound, perquè és el lloc del món on més rato he tingut la boca oberta, no? És tan magnífic que jo te diria que és clarament li pot parlar de tu a tu a l'Antàrtida. Realment és un tros de la península antàrtica que tens la sort de poder-lo fer sense pagar el dineral que te costaria anar a l'Antàrtida, no? Mm-hmm. Això també és car, i tal, els permisos és car, però des de l'ego fer el Milford com ho vam fer nosaltres en un barco, tranquil·lament, disfrutant d'un te i de pastes, i veure aquells paisatges tan immaculats, tan prístins i tan purs, doncs és el record que em trobaria. I després d'anècdotes, doncs te diria alguna, no? Per exemple, les coves de Waitomo, doncs no pots fotografiar, perquè són estalactites, estalagmites, formades en molt de temps i hi ha una il·luminació molt simptomàtica. I vam entrar nosaltres en una parella de polacos, érem dos parelles, no? Una espanyola i una polaca, i posava a cada curva posava no foto, no foto, pa que los glowworms, les luciérnagues, no se despertessin, claro, o les afectessin, no? Aleshores, peguem una curva i de repente se veu els dos polacos posant i la meva nòvia xillant no foto, no foto, no foto. Girem una mica més i resulta que era la guia la que estava fent la foto. Claro, se va quedar, va dir, home, no foto, no foto no vol dir que no metralles la cova, però una foto sí que te pots fer. I la pobra Carmen pues, se va quedar en la cara blanca, va dir, vale, vale, vale, molt bé. I bueno, moltes, per exemple, era el seu cumpleanys i jo vaig tindre a bé al llac Teanau, vaig contactar amb els del càmping on deixaven l'autocaravana i vaig dir, li vull fer un bon regal, no? I bueno, ni més ni menys que una volta en avioneta per tot el Monte Cook, per totes les muntanyes de Queenstown, i va vindre un home ja gran que quan la vaig veure tenia 75 anys, pareixia de la Segona Guerra Mundial en aquells cascos de pell de borreguet, i jo dic, què fas, home? I l'avió pues, era dudós, no? També vaig tindre que agafar jo l'hèlix i donar-li força, espentejar-la, però bueno, va ser una cosa que Carmen, jo li vaig veure la cara i deu ser uns moments de la seva vida és més impactant, no? Va ser un dels millors regals que pot fer una persona a una altra, no? I des de l'ego va ser un vol panoràmic espectacular,
1: sense dubte. Agustí, ja estem acabant. quina seria la millor època de l'any per anar, o sigui, si tenim lo, comptant el calendari espanyol, no? I comptant que està a les antípodes, a l'hemisferi sud, si aquí és estiu, allí és hivern, i també per la climatologia que hi ha per Nova Zelanda, has anat tres vegades, potser, no sé si has anat sempre a la mateixa època, en diferents èpoques...
0: No, en diferents èpoques he anat.
1: Quina seria la millor època d'Espanya per anar a cavall?
0: Bueno, lo primer que tenim que dir és que és l'hemisferi sud,
1: claro,
0: en lo qual totes les estacions estan canviades. Com són les antípedes, lògicament, quatre estacions, igual que nosaltres, no tan marcades com nosaltres, però bueno, l'estiu fort, que acaba d'arribar jo ara, d'Austràlia, l'estiu és desembre, gener i febrer. Quan aquí fem les vacances de Nadal, allí fa una calor extrema i és el millor moment per visitar Nova Zelanda, crec jo. Sí, és el millor moment, perquè si vas a l'hivern veuràs uns paisatges fantàstics, alpinos, però fa un fred terrible, no? I te pot arribar una ventisca, te pot afectar bastant a lo que és la visita normal del país. Però, bueno, a les persones que li agrada... Jo tinc amics que, per exemple, tinc un amic meu que és un expert, un antropòleg, que és un expert en Sibèria, i ell no concebeix anar a Sibèria si no és a l'hivern, que és quan és autèntica. Pues, bueno, el que li agrada el fred pot anar a l'estiu nostre. Si se'n va ara... Aquí fa una calor terrible a Espanya, doncs ara trobaràs l'hivern austral, no? L'hivern austral, i veuràs un altre tipus de Nova Zelanda, no?
1: Uh-huh. Al Sitxaler, una setmana més han viatjat amb tu, amb les teves paraules, hem transportat nosaltres amb la imaginació, visualitzant una mica tot el que dius. Sense dubte és fantàstic escoltar-te. I bé, ja acabem per avui. Moltes gràcies, oients de Pixel Maestrat, de Ser Maestrat. Moltes gràcies, Agustí Xaleu, una setmana més. I bé, oients de Pixel Maestrat, ens tornem a escoltar la setmana que ve. Moltes gràcies. Gràcies,
0: pues,
1: Agustí.
0: Pues moltes gràcies, i jo acabaria en una cançó de Crowded House, que és un grup el més conegut de Nova Zelanda. Gràcies.
1: Gràcies.
2: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
3: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunitat Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
4: Porto clavada una espina que em crema per dins i que et vull explicar.
5: Arriba a Rossell l'esdeveniment més gran de l'estiu, l'Anama Experience Market.
4: Un dia i tot va canviar.
5: Tres dies plens d'activitats, tallers, espectacles i música en directe per a gaudir amb amics, família i moltes ganes de passar-ho bé. Del 31 de juliol al 2 d'agost, cada tarda, a partir de les 18:30 hores, comença l'experiència.
4: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu.
5: Hi ha una activitat per als més menuts i no tan menuts. Tallers de jocs gegants, espectacles i molt de ritme fins a la matinada. Tindrem en directe a los chicos, a Guillem Mayo, a Urins i, com no, a Siderland. No t'ho pots perdre, anem a Spanish Market, a la fresca, amb bon ambient, cultura i diversió per a tots els gustos. T'esperem a Rossell del 31 de juliol al 2 d'agost.
4: Viatges per tot el món pensant que trobaria...
6: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
7: 964 47 48 21.
6: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
8: I fins així la primera part de l'Oi por Oi de Ser Maestrat. Mos veiem a la 1:07 a més entrevistes i més notícies.
9: Nosotros también.
10: Bueno, pues Alberto, vamos a borrar algunas de las decisiones que habíamos tomado y a seguir tus consejos, que todavía queda más de un mes. Muchísimas gracias.
9: Un placer,
10: Jessica. Disfruta mucho del agosto.
9: Igualmente.

0: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a la segona secció de l'Hoy por Hoy del dia d'avui, 30 de juliol del 2026. Avui contem a Marc Casanova, que ens parla del Summer Carnaval 2026, que es comença avui, dia 30. També contem en Ilde Añó, regidor del PSPV-PSOE a Benicarló, i finalment contem en Alia San Blas, que ha tret la seva segona cançó, Rimes de Sal.
1: El carnaval torna en ple estiu. Del 30 de juliol al 2 d'agost, Vinaròs es vesteix de color, música i festa amb el Summer Carnaval 2026, l'edició més gran de la seva història. Recupera la teua disfressa, posa't la purpurina i vine a gaudir de 4 dies d'ambient carnavaler, espectacles i molta, molta diversió. Aquest estiu el carnaval es viu a Vinaròs, no t'ho perdes.
0: Hola, molt bon dia i benvinguts un dia més al nostre programa de l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat, a la secció d'entrevistes. Hoy contamos con Marc Casanova, miembro de la comisión organizadora del Carnaval de Vinaròs. Primero que nada, muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias a vosotros también, buenos días.
0: Y bueno, empezamos porque hoy empieza el Saber Carnaval 2026. Él lleva ya bastante 4 días de programación, del jueves al domingo. ¿Por qué ha crecido este año?
2: Bueno, pues empezamos tal y como dices hoy jueves, empezamos con la fiesta del pijama y lo hemos hecho crecer un poco por la necesidad que teníamos tanto los de dentro, los vinarosenks, como los turistas, ¿no?, de ver un poco el que es la esencia de carnaval. Eso por una parte, y por otra hemos tenido esa necesidad de que venimos de un carnaval de invierno un poco, vamos a llamarle atípico, pero completamente normal para ser los meses de invierno, ¿no? Tuvimos una cancelación de uno de los principales desfiles, el día más importante para la gente de aquí, y así como también hemos tenido la noche de disfraces, tuvimos que cortar su realización por la alerta roja que teníamos emitida ese viernes a partir de las 12 de la noche, por lo que hemos visto la necesidad de seguir avanzando. Se han propuesto cosas tanto a las juntas y demás, pues propuestas para intentar hacer, y al final pues nos hemos quedado con una programación de 4 días. Creo que al final la gente al final con el carnaval sí que podrá llegar a ver un poquito lo que son las fiestas pues temáticas, como es la de esta noche. Mañana pues es eso para la fresca y demás que vamos a comentar, pero que bueno, que al final esa era nuestro mejor la mejor oferta y la mejor cara de visibilizar lo que es el carnaval.
0: ¿Hay alguna novedad respecto a años anteriores?
2: Bien, novedad, empezamos con esta noche, es la noche más novedosa, ¿no? Y es la de la noche del pijama, que bueno, tenemos un poquito como asociación, pues el qué pasará esta noche. La gente va a ir en pijama de invierno, va a ir en pijama de verano, tenemos gente que nos dice, es que yo duermo sin pijama, y digo, pues entonces tenemos ahí ya el problema. Vamos a ver, será, yo creo que, bueno, pues tal y como apunta la venta de entradas, aquí a Vinaròs son molt de última hora. Entonces pues sí que se está moviendo ya desde anoche, ha empezado a crecer el ritmo de las entradas, y creo que eso pues al final ya está indicando o apuntando a lo que va a ser esta noche, una noche pues de gente joven sobre todo, ¿no? Al final es un jueves que no todo el mundo puede tener libre mañana, pero sí que es como una de las principales novedades. Luego también novedad, podemos incluir ese segundo desfile que a muchos les causa un poquito de qué es esto. No es un desfile como tal, sí que es una fiesta inspirada en el desfile que nos faltaba, como hemos dicho antes, de desfilar en invierno. Pues hemos pensado, ¿no?, en hacer una versión un poco más frente a esta ola de calor, ¿no?, en un recinto cerrado, climatizado y con esa esencia que los comparseros queremos vivir y estamos esperando con ansias al domingo.
0: ¿Qué dirías que tiene el Summer Carnaval que cada año pues atrae a más gente de fuera?
2: Bueno, además del calor y la playa, eso es uno, yo creo que el Summer Carnaval, bueno, es una fecha un poco, vamos a ser realistas, complicada porque tenemos una variedad de festivales muy, muy buenos a nuestra provincia, tenemos mucha competencia en cuanto a fiestas patronales, que son de 10, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos esa peculiaridad de ser como muy familiar, ¿no? Muy de casa, el ver la gente con la bueno, pues sobre todo mañana viernes en el Sopar a la Fresca y su noche después con sus camisoles, con sus bufandas en este caso no, pero sí sombreros, chalecos, pañuelos, de no sé, eso es como muy familiar, ¿no? Y luego pues lo que también tenemos es que Vinaroz somos un poble de bien, o sea que queremos siempre recibir a todos y que estamos abiertos a todo aquel que venga de fuera.
3: La gala de Reinas y Reyes es en el escaparate del carnaval. ¿Qué podrán contarse el público este año?
2: Así es, la gala de Reinas y Reyes, nuestro mayor acto, que se celebrará el sábado día 1 a partir de las 9:30 en el Paseo Foraforat, pues es nuestro mayor escaparate en cuanto al carnaval y en cuanto a la visibilidad que tiene en su oferta turística a Vinaroz. Se celebrará de forma gratuita una vez más, empezamos el año pasado porque al final la conclusión era si queremos mostrar, tenemos que hacer algo que la gente quiera venir y verlo y no eliminar, ¿no?, esa barrera o esa valla que hace que la gente no pueda asistir y demás. Es verdad que las plazas son limitadas en cuanto a los asientos, pero está abierto para todo el público que lo quiera ver de pie, así que no hay problema. ¿Qué vamos a ver en esa gala? Pues bueno, lo más maravilloso son las más de 50 reinas y reyes que bueno, que llevan muchos meses haciendo esas fantasías que nos mostraron ya el 7 de febrero en la inmensa gala de reinas. Y también, bueno, pues esa ilusión que han vivido durante un año muy, muy fuertemente, desde lo que es la idea de su fantasía hasta lo que es el acto que cerrará el sábado, su reinado, durante todas las fases que ha tenido. Y luego otras cosas que vamos a poder ver también va a ser la novedad, no novedad, pero sí que va a ser la primera vez que vamos a desvelarlo, la temática del Carnaval de Vinaroz 2027, que la verdad es que es una temática, pues bueno, hay que decir que Vinaroz está de aniversario, lo que es el carnaval, cumplirá 45 años haciendo el carnaval. Recordamos también que es verdad que el carnaval se lleva haciendo mucho antes, ¿no? Pero desde que se tiene una constancia y seguimiento de lo que era el carnaval o de lo que conocemos más o menos hoy en día, cumplimos los 45 años. Luego también damos las gracias a que vamos a poder contar una vez más con Smoothie, la Escuela de Música de Vinaroz, y el Gimnàs Gensana, que bailarán pues para todos los asistentes.
3: Bueno, como hemos mencionado antes, formas parte de la comisión organizadora desde hace 2 años, más o menos.
2: Hace cinco.
3: ¿Cinco?
2: Sí.
3: Me he colado.
2: Desde 2023.
3: ¿Se vive igual el Summer Carnaval desde dentro que desde fuera?
2: Ni el Summer Carnaval ni el carnaval, ¿no? Esto ya esta pregunta ya viene de hace tiempo, ¿no? Pero no, es un, para mí es algo llevado más a lo personal, ¿no? Es una responsabilidad de organización, ¿no? Y de pensar que estamos trabajando con cualquier elemento que subas en redes, cualquier elemento va a cambiar la vida de las personas, ya sea a salir esta noche en lugar de quedarme en casa, ¿no? Sí. O a hemos tomado una decisión negativa que va a impactar a la gente y que va a tener repercusiones. No problemáticas, pero sí que no están a gusto de todos. Entonces, pues bueno, al final es una cosa que mentalmente también es duro, ¿no? Esas decisiones.
3: Este año colaboráis con la sala Frenesí. ¿Qué ventajas aporta este espacio?
2: Bueno, pues al final el poder asociarnos con en este caso con el Frenesí Club o la sala Frenesí nos aportaba sobre todo pues esa seguridad ante visto lo que hay sobre las olas de calor, ¿no? Esas alertas amarillas, naranjas, rojas que estamos recibiendo cada día a través del Sendoje Comunitat Valenciana. Creo que primero un confort en cuanto a temperaturas y a seguridad de que el evento no va a ser cancelado por cualquier motivo, vamos a llamar climatológico. Y luego que siempre veníamos de unos summers carnavals que no sé si es la mala suerte, pero nos ha venido el viento, nos ha venido algún día de lluvia, nos ha venido alguna cosa imprevista. Sí que es verdad que hay un aforo muy limitado, que eso sí que nos limita en cuanto a organización, pero bueno, también creemos que la gente pues tiene derecho a disfrutar en un ambiente que sea agradable, que no estemos sudando, ¿no? Del calor y demás. Por supuesto que la esencia del carnaval va a estar, hemos contado con los mismos, con el mismo personal que pone, o sea, al final los DJs que podríamos tener en el carnaval de Estiu, y eso al final nos aporta una tranquilidad de decir, oye, estamos haciendo el mismo ritmo de trabajo, pero en otra ubicación.
3: Pues yo ya como última cosa, si quieres invitar a la gente que nos está escuchando a que vaya a este Summer Carnaval.
2: Bueno, pues tant a la gent del Maestrat com a la gent de Castelló, Terres de l'Ebre, que ens està escoltant, invitar a tots els que vulguin, seran benvinguts tant des d'avui dijous, potser per als més joves, fins a dissabte per a la gent. Podem comentar també que dissabte tenim un tardeo, que va ser la sorpresa que vam donar ahir en xarxes socials, un tardeo per a majors de 30, per tant està invitada també tota la comarca a que pugueu disfrutar de tant de passar la tarda a Vinaròs i veure el que és la gala de Reines i Reis per la nit.
3: Pues muchísimas gracias, Mar, por venir, por contarnos la actualidad y todo lo que va a pasar en estos 4 días de carnaval. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: El carnaval torna en ple estiu. Del 30 de juliol al 2 d'agost, Vinaròs es vesteix de color, música i festa amb el Summer Carnaval 2026, l'edició més gran de la seva història. Recupera la teua disfressa, posa't la purpurina i vine a gaudir de 4 dies d'ambient carnavaler, espectacles i molta, molta diversió. Aquest estiu el carnaval es viu a Vinaròs, no t'ho perdes.
3: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui estic en Ilde Añó, regidor del PSPV-PSOE de Benicarló. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
4: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres per la invitació aquí als estudis de la cadena SER.
3: I bé, parlem perquè bueno, l'altre dia va sortir una polèmica referent al Remember dels anys 80 i 90. Uh-huh. Per part del PSOE, compartiu les declaracions fetes per Carlos dels Sords?
4: Bueno, és una problemàtica que si la gent fa un poc de memòria ja ve sent habitual, no? Al nostre ajuntament, a l'Ajuntament de Benicarló. I bueno, jo entenc que la situació en la que s'ha trobat el regidor dels Horts pues, és una situació complicada, i quan ell diu a les declaracions que l'Ajuntament només era un col·laborador, sinó no era organitzador de l'event, pues, d'alguna manera també l'Ajuntament pues, està involucrat, no? en esta activitat que venia o es tenia que fer al nostre municipi. Per tant, el ser col·laborador pues, també és part implicada d'aquesta responsabilitat que ha d'assumir per a donar explicacions a la ciutadania. Com a mínim, pues, evidentment, havia de sortir a fer aquestes declaracions i bueno, pues, ara la gent també ha de ser la que ha de valorar si aquestes declaracions els és suficient o no, perquè, pues, com he dit abans, no, ja venim, que no és la primera vegada que passa això a Benicarló. Recordo que al 2024 pues, també se va tindre que suspendre o inclús no se va actuar un artista que també pues, tenia que actuar a les festes patronals. També se va dir que se tornaria a buscar una data i esta data pues, mai ha arribat. També al 2025, per causes de la climatologia, també se va tindre que suspendre un concert a les festes patronals. També es va dir que tornarien a mirar de poder tornar a fer este concert. Tampoc ha arribat mai el dia, i ara al 2026 ens trobem en esta problemàtica en la festa dels anys 80 i 90. Per tant, a més, pues, mentint, no?, a totes les persones que van acudir allí, perquè pues, quan unes persones pues, trauen una entrada, que a més pues, no era una entrada barata, i esperaven uns artistes, pues la sorpresa va ser que no van arribar mai estos artistes i bueno, pues també pot ser que si a 24 hores s'havia comunicat a l'Ajuntament o en este cas al regidor, pues a lo millor hauria pogut haver una alternativa i esta alternativa pues tampoc va estar, no? Entonces, pues entenem la part que tots els ciutadans pues se senten molestos perquè al final pues no ha deixat de ser que han mentit una vegada més a tots els ciutadans de Benicarló.
3: I bueno, considereu que ha donat prou explicacions als veïns?
4: Bueno, explicacions, ells diran que sempre pues han sortit a donar explicacions. Les explicacions jo considero que bueno, estan bé, però mai són suficients, no? Perquè al final pues davant unes explicacions s'hauria tingut que fer unes actuacions, no? Perquè en este sentit pues sí, l'empresa fa un comunicat, però bueno, diu, vale, molt bé, ho sentim molt, moltes gràcies per la comprensió, esperem que hagueu passat bé en els artistes que van sortir i en els DJs que van actuar, però bueno, hasta aquí puedo leer, no? Entonces, pues bueno, si per lo menos se donen unes explicacions i també pues al mateix temps se done una alternativa, pues jo considero que les explicacions haurien sigut suficients, però a dia d'avui pues són insuficients perquè no hi ha una alternativa, no?
3: Bueno, passem al pla edificant i és que bueno, acumula bastants anys de retard. En quin punt es troben a dia d'avui els projectes a Benicarló?
4: Bueno, pues nosaltres en este tema estem contents perquè finalment el Tribunal Superior ha donat la raó a l'Ajuntament, que l'Ajuntament, pues, menos mal que va posar esta demanda, no?, davant de les decisions que van prendre el govern del Partit Popular a la Generalitat en paralitzar l'edificant, i nosaltres des del primer moment sempre hem dit que este recurs seria el que ens salvaria i el que faria que l'edificant pues tirara per avant. Per a recordar i posar en situació a tota la gent que ens està escoltant, este plan edificant no ve d'ara, no? Sinó ve de fa molts anys del govern del Botànic a la Generalitat i bueno, pues s'havien fet tots els tràmits administratius corresponents per a poder tirar endavant este nou edifici del Ramon Cid. I claro, pues finalment, pues bueno, com dia, no, molts tràmits administratius per part de l'Ajuntament de l'anterior legislatura, també l'AFA, la presidenta de l'AFA, també la directora del centre, tot el claustre de professors i en definitiva pues també d'alguna manera aquest suport, no, dels alumnes que tenien per a poder tirar endavant esta nova construcció del Ramon Cid. Claro, la nostra sorpresa va ser quan se paralitza, bueno, i s'ha demostrat, no?, per una decisió política del Partit Popular, i durant tots aquests anys, durant 3 anys, pues, ha tingut que estar en mans de la justícia per a veure finalment qui tenia la raó. Finalment s'ha pogut comprovar que la raó pues la tenia en este cas l'Ajuntament, que i prèviament s'havien fet totes les coses ben fetes, i ara pues bueno, estem en el pas de veure si arriba esa sentència, bueno, que ja s'ha dictat, no, però que vull dir que arriba a l'Ajuntament i que la conselleria pues veiguem què van a fer en esta sentència, si la recurrissen o si ja tiren cap endavant pues tot el que comporta esta nova construcció, no? Perquè claro, encara se té que fer el projecte perquè hi ha una memòria valorada, se té que fer un projecte, se té que licitar el projecte i després pues se tenen que licitar les obres. Per tant, encara estem molt lluny de veure començar el que és la nova construcció de l'institut. Sí que voldria dir una cosa, si tot això no s'hauria paralitzat, pues possiblement a dia d'avui, i parlem pues ja del pròxim curs que seria al setembre, pues pràcticament tindríem ja l'edifici quasi que acabat. Per tant, aquí la màxima responsabilitat l'han tingut els governants del Partit Popular a la Generalitat, que van ser qui van paralitzar este pla, i per tant pues suposo que també tindran que sortir a donar explicacions.
3: Parlem ara una mica de la policia. Quin és el tema ¿Com està el tema de la policia a Benicarló?
4: Bueno, el tema de la policia a Benicarló, primer que res, hem de dir que tenim una magnífica policia, no? Això sempre ho hem dit i sempre ho hem defensat. Són les persones, homes i dones, que s'impliquen en el nostre municipi i pràcticament, bueno, pràcticament no, he sigut en regidor de policia i coneixo perfectament el treball que fan dia a dia la policia i és moltíssim. La gent desconeix i moltes vegades coneixem el treball que fa la nostra policia i he de dir que és un treball magnífic perquè quan hi ha un problema són els primers que truques i són els primers en acudir a tots els llocs i per tant pues això que vagi per davant, no? Les nostres gratituds cara a ells. En segon lloc, pues, bueno, nosaltres el que estem manifestant i és un poc pues, el que m'estàs preguntant és el tema de la nova ubicació que ha decidit el Partit Popular per a la policia local. Nosaltres també des del primer moment estem en desacord, no?, d'esta decisió perquè considerem que la policia local pues, bueno, estava a uns locals, no?, al carrer Doctor Fleming, que bueno, pues, en uns baixos i bueno, pues, d'alguna manera pues, ja fa molts anys que estaven allí. També és cert que s'estaven pagant un lloguer, però bueno, no s'estava malament. Hi havia despatxos, hi havia una bona atenció per al públic, hi havia un almacén també pues, per a guardar les motos i la grua municipal, i bé, també pues, hi havia una sala de reunions gran per a poder fer les seues reunions, i bueno, hi havia un menjador i tal. Estava unes oficines dignes, no?, per a la policia. Sí que és veritat que la policia de Benicarló pues, està creixent i també, pues, també ens ho havien manifestat de que pues, aquest espai s'estava quedant una mica menut. Evidentment, trobar un espai no és d'avui per avui, no? I hi hauria que buscar, estudiar, mirar les possibilitats que tenim al nostre municipi per a poder albergar la policia local, però en aquest cas la decisió que ha pres el Partit Popular pues, ha sigut anar a uns locals o a unes instàncies, a unes dependències que són municipals, que són les que estan annexes al casal municipal, bueno, annexes al MUCBE, que són el casal municipal, i aquestes dependències pues, bueno, les vol transformar en aquestes oficines per a la policia local. Nosaltres considerem que este no és el millor lloc per a traslladar la policia local perquè podríem dir que este espai podria ser l'ampliació natural de lo que és el MUCBE. Estan annexades a lo que és el Museu de la Ciutat, i si algun dia pues, el museu necessite aquest creixement, pues, ahí seria un bon espai per a poder créixer. A més, també està la ràdio municipal, que bueno, pues, també crec que crearà una mica de conflicte, no? Per a poder conviure, no?, la ràdio i la policia, pues, perquè la gent que tindrà que anar a la ràdio potser no podrà passar per les dependències de la policia, i bueno, pues, ahí crec que hi haurà una mica de conflicte a l'hora de poder accedir a la ràdio. També pues, d'alguna manera se quede anul·lat aquest possible bar que es voldria obrir per a tindre accés directe als jardins del MUCBE, perquè al final pues, també tot este complex museístic al final pues, no deixa de ser un espai cultural on la gent pues, pot anar al museu. També pues, el que voldríem era obrir este bar perquè la gent també poguera prendre algo allí, i també pues, que tinguera esta sortida als jardins del MUCBE, que també se van habilitar a la passada legislatura, i al final pues, crear este espai cultural, inclús anant més allà, no? Nosaltres havíem plantejat de ficar el casal jove també allí per a tindre pues, un punt de trobada de tota la nostra joventut i que al final pues, siga esta connexió entre la joventut i la cultura, no? També, a més, pues, crear com este barri cultural en este possible auditori, teatre auditori, que també es volia construir per la zona. Per tant, creiem que este no és el lloc més adient per a la policia. Sí que ens han manifestat que és un espai provisional, però bueno, al final pues, lo provisional se converteix en definitiu, i pensem que si ara allí va la policia local, després serà complicat el tornar a manejar-los per a un altre lloc.
3: Uh-huh. Per part del PSOE, teniu algun lloc de Benicarló plantejat per posar la dependència de la policia?
4: Bueno, nosaltres en el seu dia vam manifestar, i també pues, perquè també s'havia comentat per part d'alguns tècnics, que podrien anar on estava antes l'antic parc de bombers, perquè allí pues, és una entrada cèntrica, bueno, és una entrada al municipi per la zona nord, hi ha accés directe a lo que era la Nacional 340, que ara és el bulevard, i bueno, també pues, relativament està a prop de lo que és el centre del municipi, on la gent perfectament podria anar caminant fins allí. També havíem plantejat la possibilitat, pues, ja que es van comprar els terrenys de la fàbrica Roig Marín, pues, allí fer este teatre auditori, i a més és una pastilla molt gran, pues, a més allí fer també la nova comissaria, vull dir, ja que fas una obra nova, pues, fer-la del principi, no? Pues, fer este teatre auditori i a més la comissaria de la policia. N'hi ha pàrquing, n'hi ha soterrani, on aniria molt bé per a guardar els vehicles de la policia, la grua, les motos i tot allò que la policia pues, necessite guardar al soterrani, perquè ara pues, és com he dit abans, no? Està tot separat, per un costat estaran les oficines, per un altre costat estarà l'almacén on guardaran la grua, els cotxes estaran al carrer, després a un altre puesto estarà el depòsit per a la gent tindrà que anar a buscar el seu vehicle si li retire la grua, vull dir, està tot molt, molt separat, i entonces nosaltres pues, veiem que la policia necessita un espai més concentrat, o també pues, l'Ajuntament té terrenys que estan darrere del cementeri que pues, quan allò també se puga urbanitzar pues, també estaria bé fer allí la policia, ubicar allí la policia municipal.
3: I bueno, a Benicarló es diu que per oportunitats davant de les inversions que no, o sea, que hi ha una manca de oportunitats en quant a les inversions que no s'anuncien o que no arriben. Compartís aquesta percepció?
4: Sí, en això estic totalment d'acord, vull dir, la mostra està que es van perdre uns fons europeus, l'Ajuntament se va presentar a uns fons europeus per a poder fer uns projectes que des del primer moment el Partit Popular pues, ha venut com a grans projectes, i ja que dir pues, que en el seu dia els van perdre, no? Els van perdre perquè o no els van presentar com tocava, faltava pues, que estigueren més ben redactats, o que no tenien esta planificació de futur, o que no sabien per a què eren estos projectes, no? Estes subvencions. També se van perdre inversions de l'IBACE per a millorar els polígons industrials, i bueno, pues això també pues la gent també ho sap, que s'han perdut aquestes subvencions, i al final, pues, en definitiva, veiem que l'Ajuntament de Benicarló no té una idea fixa de lo que vol, no té un rumb clar, no té un projecte de ciutat, i va un poc a salto de mata, i pues, bueno, les conseqüències són estes.
3: I quins projectes consideres que són prioritaris a Benicarló i que estan fallant?
4: Bueno, pues a veure, primer i principal, lo que és necessari a Benicarló, i la gent també ho manifesta, és envellir-lo, no? Benicarló, tota la gent ho diu, que està brut, està abandonat, està dissat, no hi ha alegria per a poder passejar pels carrers, i per tant, pues, considerem que això és el primer que es hauria d'abordar per part del govern municipal. Després, pues, bueno, un altre dels projectes importants que creiem que seria necessari seria este passeig sur, que també pues, el Partit Popular va anunciar que durant esta legislatura faria i que obriria Benicarló a la mar, quan ells precisament van ser els que van tancar Benicarló a la mar en esta construcció del port deportiu, perquè pues, bueno, com tots els benicarlons no saben, Benicarló el tenim tancat a la mar per en este port deportiu que precisament pues, dona l'esquena a tot el que és la façana marítima, no? Quan este port deportiu s'hauria pogut plantejar fer-lo a la part de davant, i entonces pues, tota la gent passejant per el que és l'Avinguda Marquès de Benicarló veuria la mar. Un altre dels projectes que es podria tirar endavant seria la continuïtat del bulevard, perquè ara pues, aquí en declaracions mateix a la vostra casa sento al regidor d'urbanisme que diu que ara van a fer un projecte nou valorat en 3 milions d'euros per a fer la primera fase del bulevard. Bueno, jo li he de dir que potser el regidor no ho sap, el bulevard ja es va començar, ja es va fer també anava per fases. Se van fer la primera fase, que va ser la construcció de quatre rotondes per part de l'Ajuntament en un import de quasi que 1 milió d'euros, i clar, pues això també va garantir la seguretat a totes les persones que tenien que creuar pues, per anar a buscar el tren, o tenien que creuar per anar al cementeri a fer la visita al cementeri municipal, o a les indústries que hi ha prop de la carretera, com són pues, el carrer la Sénia, o obria aquella via que era tan necessària, que era l'avinguda Maestrat en el camí Mallols, que també pues, ha facilitat molt bé aquesta connectivitat en el polígon industrial. També se va il·luminar tota la via i, bueno, pues, com he dit abans, no, això va garantir aquesta seguretat a totes les persones que allí circulaven. Ara diuen que van a fer la primera fase, pues, nosaltres considerem que la primera fase ja estava feta, s'hauria tingut que continuar pues, en la segona fase, que nosaltres al 2023 també vam deixar diners consignats per a asfaltar de rotonda a rotonda els vials, perquè ara pues, la mostra està que estan molt malmesos, i, bueno, i ja començarien en la tercera fase, que seria pues, dotar de carrils bici la zona jardinada, continuar fins al centre comercial, perquè nosaltres pues, no entenem per què volen fer esta primera fase que diuen aquí, quan ells són els primers que diuen que hi ha que continuar el bulevard fins al centre comercial, i li volen donar prioritat al centre comercial, i sin embargo pues, no faciliten aquest accés, no, al centre comercial. Creiem que s'hauria pogut fer per l'altre costat, donar esta via d'accés al centre comercial per a donar aquesta seguretat a tots els ciutadans que van caminant fins al centre comercial, i reduir aquesta velocitat pues, que ara a partir de la Guàrdia Civil pues, se va en més velocitat. També ho volen vendre com un projecte pues, grandiós, no?, que porten ells en ment, i bueno, n'hi ha que dir que allí també se va tindre la passada legislatura, no?, se va canviar l'ús d'aquest sector per a poder albergar el col·le número 5, i bueno, pues se va canviar un dotacional de zona jardinada per a poder construir el col·le número 5, i ahir la previsió també era pues, esta rotonda, desplaçar-la per a que fora un accés més directe al nostre municipi. A més, nosaltres ahir teníem plantejat fer una gran escultura dedicada al món de les falles, perquè també pues, considerem que després de més de 50 anys de falles a Benicarló ja es mereixien este monument, i pues, bueno, aprofitant este moviment de la rotonda pues, era construir este monument a les falles.
3: ¿Consideres que la Generalitat tracta a Benicarló

0: El Joan Corominés tenim el projecte que no sabem com està. El Ramon Cid tenim ara, pues, estem en el tema de la sentència que ha sortit per el recurs que l'Ajuntament va plantejar, i el número 5, l'escola número 5, pues, els terrenys encara estan per a urbanitzar. Per tant, estem completament parats en este tema, en este tipus d'inversions. No sabem absolutament com s'iniciarà el curs escolar, però bueno, intuïm que de la mateixa manera no tindrem ninguna novetat al respecte. Després també vam vindre aquí a anunciar l'ampliació del centre de salut, també pues, més de 3 anys després encara no tenim notícies al respecte d'esta ampliació. També teníem que acometre les obres d'una segona canonada des del Pou fins al municipi, tampoc no sabem res. També se'ns va dir que bueno, pues, faríem la carretera Benicarló-Penyíscola, tampoc tenim res al respecte. De fet, als pressupostos de la Generalitat tampoc no hi ha res. Un pont que tenia que anar a lo que és la Rambla, bueno, el barranquet que nosaltres coneixem a Benicarló, pues, tampoc no hi ha absolutament res. I per tant, pues, bueno, com a dir que de Benicarló estava abandonat per part de la Generalitat Valenciana, pues és així, no? Tampoc no s'ha fet ningú moviment per part de l'Ajuntament per a revertir totes les residències a la Conselleria, que és qui té les competències, igual de la mateixa manera que se va fer en la passada legislatura el traspàs del Conservatori, ahorrant a Benicarló més de 600.000 euros a l'any. Pues això també és el que nosaltres demanem, que aquestes residències que ara mateix està gestionant l'Ajuntament, pues, que passin a mans de la Conselleria, i també pues, d'alguna manera pues, ahorraríem molts milions d'euros a l'Ajuntament, que aquests milions d'euros pues, es podrien destinar a altres coses.
1: Quines inversions consideres que haurien d'arribar de manera urgent a Benicarló?
0: Per part de la Generalitat?
1: Sí.
0: Bueno, pues, com t'he estat comentant, no? Nosaltres considerem que la Generalitat pues, ara mateix té damunt de la taula moltes inversions que fer a Benicarló, i com a prioritari pues, bueno, podríem dir que potser podrien ser aquestes infraestructures educatives, uh-huh. Perquè pues, també la comunitat educativa així ens ho manifesta, i tots sabem com estan els nostres centres educatius després d'aquest maltractament, no?, que està patint tota la comunitat educativa, i bueno, pues la mostra està, no?, en totes aquestes reivindicacions que estan tenint i totes aquestes manifestacions que s'ha fet, fins i tot pues, la vaga d'este últim trimestre que s'ha fet abans d'acabar el curs, pues, ho demostra, no? Entonces, pues, pensem que això seria molt important per al nostre municipi. Evidentment, pues, bueno, inversions com més que he comentat, no? I l'ampliació del centre de salut també la necessitem. Inclús ja m'atreviria a dir que necessitem ja que es vagin plantejant la construcció d'un nou centre de salut. Benicarló ja estem passant els 30.000 habitants, i per tant és una ciutat ja gran, important, del nord de la Comunitat Valenciana, i encara que estem al nord i estem molt lluny de València, pues, tenen que tindre en compte que estem creixent molt, i bé, pues, aquest plantejament, no?, d'aquesta nova construcció dels centres de salut. I, bueno, i després també jo considero que una de les inversions importants serien estos ponts, no? Uh-huh. Estos ponts que Benicarló necessita per a quan en èpoques de pluja pues, baixen les rambles, i Benicarló pràcticament, per no dir al 100%, se queda incomunicat. Mm. Per tant, aquestes inversions crec que serien necessàries també abordar-les, i ja posar damunt de la taula pues, la necessitat que Benicarló té per a que se plantegin el fer aquestes inversions.
1: Pues jo, Hilde, per la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si hi ha alguna coseta que vulguis comentar de més o...
0: Bueno, a veure, referent a també un poc les declaracions que havia fet el regidor, pues també pareix que estan fent tot el... Bueno, pues el més meravellós del món, no?, en quant a inversions de cara al sector primari, no?, tant a la pesca com a l'agricultura, i bueno, pues he de dir que no està fent res de nou, no? Mm. Tot el que està fent, pues, bueno, asfaltar camins rurals, que també pues, vaig sentir que dia que s'estaven asfaltant de 8 a 9 quilòmetres de camins rurals. Bueno, en la passada legislatura també se'n van asfaltar, sense anar més lluny, se va asfaltar tota la fossa, tot el camí Fossa del Pastor, que és una artèria principal del

0: nos tres camp Benicar Landau, que també pues, bueno, són vora 7 quilòmetres de camí rural, que també era una necessitat important que manifestaven els nostres agricultors. I després pues, bueno, en el tema de la pesca, que també pues, que ens diga, no?, que està fent des de, que s'està fent des de l'Ajuntament, perquè bueno, sí, la Generalitat ha invertit ara uns diners per a instal·lar unes plaques solars a lo que és la llonja, per cert una llonja que en el seu dia el Partit Popular pues, va voler modernitzar-la i pues, bueno, se va destruir un atractiu turístic i cultural que teníem al nostre municipi en aquesta llonja que teníem abans i bueno, pues, ara en aquesta inversió que s'ha fet d'aquestes plaques solars pues, bueno, s'ha quedat una mica coix perquè no hi ha acumuladors, per tant pues, són unes plaques solars que bueno, pues, estan donant servei a reduir el consum, però no hi ha uns acumuladors per a poder tirar mà d'esta energia que se podria acumular. Per tant, pues bueno, aquí venen a vendre tot el que estan fent com si era una novetat i bueno, he de dir que de novetat no en tenen cap, no? O també pues, pareixia que tenien la vareta màgica per a poder donar solució a lo que és el comerç de Benicarló i també pues, el comerç de Benicarló pues, està més malament que ball i no s'està fent ningun tipus d'accions en quant al turisme, pues, lo mateix, no? Veiem que no hi ha accions turístiques, s'està seguint tot el que estava fet d'abans, no hi ha ninguna iniciativa nova i les iniciatives noves que hi ha, com la de la festa dels 80-90, pues, surten malament, no? Perquè no hi ha una implicació, no hi ha un seguiment de tot allò que s'està fent, no hi ha un projecte de ciutat definit i per tant, pues, bueno, com he dit abans, no? Van un poc a salto de mata i bueno, pues nosaltres estem ahí treballant per a fiscalitzar tot el que està fent el govern i bueno, pues, intentar que la gent pues, veiga la realitat, que veiga com està Benicarló i que, bueno, pues, que ho valore.
1: Pues lo que he dit antes, moltíssimes gràcies per vindre, per parlar bueno, de l'actualitat de Benicarló i que un plaer.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar pues, tot el que hi ha als nostres ciutadans. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
1: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui al nostre programa de l'Oi por Oi, a la nostra secció d'entrevistes, comptem amb la presència d'Àlia Sambràs. Ella és cantautora i bueno, està ací perquè va vindre la primera vegada perquè va traure la seva primera cançó i aquí estàs una segona vegada perquè has tret la teva segona cançó, Rimes de Sal. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
3: Gràcies a vosaltres, és un plaer tornar.
1: I, bueno, com dia, acabes de presentar el teu nou senzill. Com estàs vivint aquest moment?
3: La veritat és que és molt bonic i molt emocionant perquè és una cançó molt fresqueta, molt d'estiu, i s'ha convertit en l'himne de l'estiu de molts dels meus amics i amigues, la meva família, i ho estem vivint molt, molt intensament, la veritat.
1: I després de traure el teu primer single, què significa per a tu publicar una segona cançó?
3: La veritat, necessitava traure una cançó com més alegre perquè Somos va ser una cançó que va marcar-me moltíssim. Fa molts records al passat del tema de la Dana i necessitava algo que mostrar una altra àlia, també.
1: I per què el títol Rimes de Sal?
3: Rimes de Sal, perquè és una cançó amb rimes, que les rimes representen circumstàncies, no?, de la vida que ens han curat. Per això fa referència a la sal.
1: I en si de què parla la cançó?
3: La cançó parla sobre com després d'un any molt mogut, on ens ha tocat superar moltes coses de la vida, no? Moltes marees, hem aconseguit una millor versió de nosaltres mateixa i com hem escoltat aquesta xiqueta interior, l'hem escoltat i hem pogut aconseguir molts dels nostres somnis i ser lliures.
1: Hi ha alguna experiència personal que haya inspirat aquest tema?
3: La meua i la de dos amigues, en concret, que he conegut en Guanya Peníscola, en el cole, me va inspirar a traure aquesta cançó, dedicada a elles especialment, a Lara i a Cristina.
1: I com t'agradaria que se sentirà la gent a l'escoltar aquesta cançó?
3: M'agradaria que, per supost, els donara alegria i com ànims per superar qualsevol marea, perquè al final totes aquestes circumstàncies que ens fica la vida és per portar-nos a una millor versió, que escolten la seva essència i complisquen els seus somnis i se sentin lliures.
1: I en aquesta cançó com ha sigut el procés de creació? Que ha vingut primer la melodia, la lletra?
3: Primer va ser la lletra, la cançó la vaig escriure en el castell de Peníscola. Vaig començar a escriure la lletra, a connectar, no?, amb tot el que vam viure aquest any, i després sempre amb el meu pianet pues, ja busqué la melodia i amb l'ajuda del meu productor, Carlos de López, ja l'acabem de culminar.
1: I quan ha durat el procés de creació d'aquesta cançó?
3: La vaig començar a escriure sobre el març i la vam traure fa coseta d'un mes, o sigui que pues, des del març fins a juny, gravat el videoclip també, que li envié un salut a Òscar de López, que també ens va gravar el videoclip i va tindre molta paciència amb nosaltres.
1: Per què paciència? Va ser complicat?
3: Perquè nosaltres anàvem ahí tot amones, sí, claro.
1: I òbviament.
3: Òbviament, i volíem gravar aquí, volíem gravar allà, i el pobre anava ahí detrás nostra, i la veritat que ho va fer molt bé, un videoclip molt bonic que recomano veure gravat en Peníscola. Sí.
1: I creus que aquesta cançó reflecteix una evolució respecte al teu primer senzill?
3: Jo crec que sí, és una evolució i és mostrar una altra part meua, no només l'àlia dolorida, no?, o trista, sinó també una àlia que és alegre, que és contenta i que sap cantar-li a la vida i a les coses bones.
1: Hi ha algun artista que t'hagi inspirat especialment a l'hora de crear aquest tema?
3: Pues la veritat és que n'hi ha diversos artistes que m'inspiren, però sobretot diria que Sofia Lar és una de les meues majors inspiracions, i també molta gent m'ha dit que el tema li recorda un poc a Amaral, a l'Oreja de Van Gogh, com al pop este antic del 2000, pues també seria considerar-lo.
1: Gran estil, per
3: supost. Gran estil, sí.
1: I com definiries el teu estil, parlant d'estils?
3: Uf, jo crec que jo soc molt, molt, molt popera, així un pop molt, molt fresquet. El meu productor diu que a vegades soc una mica Beatle, també, o sigui que sí, un poquet d'ahí.
1: I, bueno, parlàvem abans del videoclip i d'Òscar, que anava gravant ahir. Com ha sigut aquest procés?
3: Ho vam passar superbé, damunt una banda de Lara i Cristina, que la cançó és especialment dedicada a elles, que elles eixen en el videoclip. També eixen els nostres amics, els nostres dos Carlos i Víctor, que van voler col·laborar, i eixen ahí al final. I ho vam passar superbé. Va ser com una vesprada d'amics per a fer un videoclip de l'àlia, com diuen ells.
1: I quin paper juga aquesta part visual per a la música?
3: Al final, Rimes de Sal, no?, fa molta referència a la sal, al mar. També volíem enfocar-la molt a una cançó que fora d'estiu, aleshores gravar-la en Peníscola, que al final és una ciutat molt de l'estiu, que està el mar. Jugar amb aquests colors també, no?, de l'alegria, de la felicitat. Jo crec que ha sigut tot un encert, i més perquè totes les marees de les que parla la cançó que hem viscut han passat a Peníscola. Aleshores, el castell és com aquest referent, que en la cançó ho dic, en Nuestra Playa del Castillo Encantado, fa referència ahí a Peníscola.
1: I, bueno, és el segon senzill. Sí. Com està sent aquest camí en els teus inicis en la música?
3: Estic supercontenta perquè cada vegada vaig agafant una oportunitat d'ací, una oportunitat d'allà, i ve com a poc a poc tot va creixent, i estic superagraïda a la vida i a tots els que me doneu suport, la veritat. I aprofite per a dir que el dia de 9 de setembre tinc una super oportunitat, i esteu tots i totes convidats a un festival que faran en el meu poble, en Paiporta, sobre la Dana, per a recaudar fondos, i ahí estaré cantant les meues cançons.
1: Qué guai, qué guai. I, bueno, què has après també de, des de la publicació de la teua primera cançó ara?
3: Que sóc una mica polifacètica. Que puc escriure sobre algo dolorós, que puc escriure sobre algo alegre, però que en totes les meues cançons m'he adonat que n'hi ha sempre una transició. Sempre veig la part com igual dolorosa d'una cançó, no? Però després sempre arribo al final amb una transició, que és el que vull transmetre als meus oients també.
1: I quina resposta has rebut del públic fins ara?
3: Bueno, pues la veritat que la gent supercontenta, estic cantant en Peñíscola també, en un puesto meravellós que li diuen El Salabre, i sempre al final dic, bueno, ara us vull cantar mi canció, i a la gent, i la veritat és que li encanta, molta gent me felicita, perquè al final és una cançó molt alegre, que te fa reflexionar de dir, ostres, podem tindre situacions dolentes en la vida, no? Però tot sempre al final se supera.
1: I, bueno, Rimes de Sal forma part d'un projecte aixina gran, estàs pensant en formar un EP, tal...
3: Jo crec que més que un EP, la idea és fer un disc, i en ello estem, encara queda un poquet, perquè és un treball, pues, això, que porta el seu temps per a fer-ho bé, per supost, però arribarà.
1: I quin objectiu t'agradaria aconseguir en finalitzar l'any?
3: Quin objectiu és? M'agradaria començar, haver començat així a final d'any a fer bolos, cantant les meues cançons en diferents puestos, encara que no tinga el disc encara, poder anar fent bolos cantant algunes de les meues cançons que ja estiguen publicades.
1: I què és el que més disfrutes del procés de crear una cançó?
3: El que més disfrute, és que disfrute cada cosa. La part de crear la lletra per a mi és molt íntima. Però després quan vaig a l'estudi amb Carlos i li la presente, m'ho passa superbé, perquè ell és un crac i és una canya. I després gravar el videoclip, també és com sentir-te aquesta xiqueta que se ficava música, no? Quan era menuda i se sentia en un videoclip.
1: I
3: ara ja és com, uau, ara m'està passant de veritat.
1: Sí,
3: aleshores, cada procés té la seva part, la veritat.
1: Què transmet la mar? Perquè és un element molt important d'aquesta cançó.
3: Uf, per a mi la mar és transició. La mar és transició, perquè pot estar en calma, després venen marees, però després torna a la calma, que és el que vull transmetre en la cançó. Cantamos por esas mareas que nos llevaron a una mejor versión.
1: Quan vas descobrir que la música era molt més que una afició?
3: Quan vaig descobrir que la música era més que una afició? Jo crec que des del primer moment que els meus cosins me van regalar el meu primer teclat per a la meva primera comunió, fa ja 18 anys, ahí me vaig adonar que jo en algun moment de la meva vida faria un disco. Tenia 8 anyets i vaig escriure la meva primera cançó i ahí vaig veure que era algo que en un futur de major...
1: Això és manifestar, eh? O sigui...
3: Estic vivint algo que he manifestat fa quasi 20 anys.
1: Uau, això és molt fort.
3: Sí.
1: Si hagués de definir Rimes de Sal amb tres paraules, quines serien?
3: Rimes de Sal, a veure, Rimes de Sal en tres paraules, pues jo diria que és una cançó alegre, llibertat, perquè mos convida a ser lliures i a viure la vida amb total plenitud, i empoderamiento.
1: I per última pregunta, què li diries a algú que encara no escolta el Rimes de Sal?
3: Que li recomano sempre sin escoltar Rimes de Sal, si necessita animar-se, motivar-se per a complir qualsevol somni i superar qualsevol obstacle que la vida ens puga ficar, i com aprendre a conduir aquestes marees, no? Perquè al final acabarem en la nostra millor versió. Al final tot passa... i tot lo bo arriba.
1: Pues sí, pues per la meva part moltíssimes gràcies, Aria, per presentar-nos la teua segona cançó, i bueno, esperem que hi hagi una tercera, una quarta, un disc pronte, i que vingues una altra vegada i mos el presentes.
3: Encantadíssima, segur que sí, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
4: I finalitzem el Hoy por Hoy del dia d'avui. Recordeu que a les 2 i de 7 tindreu l'informatiu del migdia des del Maestrat.
5: Siempre mañana, a partir de las 12:20 aquí les esperamos. Pasen.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 30 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així a les ràdios comencem, com sempre, a l'incendi de la Vall d'Uixó, i és que a la reunió del SECOPI, celebrada avui a les 9 hores del matí, s'ha informat que la superfície afectada ja és de 9.644 hectàrees amb un perímetre de 81 quilòmetres. Després de 5 dies de relleus, els efectius destinats a la zona de l'incendi continuen treballant incansablement les 24 hores del dia per salvar la Serra d'Espadà. Coordinació, col·laboració i treball en equip per continuar sufocant les flames amb mitjans aeris i terrestres en un dispositiu que reuneix bombers forestals de la Generalitat Valenciana, consorcis provincials i bombers d'Ajuntament, comunitats autònomes, la UME, emergències, la Guàrdia Civil i el Miteco. A la reunió celebrada avui, com he dit abans, s'ha acordat posar fi a l'ordre d'evacuacions dels veïns de 6 municipis, que són Torralba, Aiòder, Fonts d'Aiòder, Villamalur, Almedíxer i Azuévar. Amb esta decisió, més de 1.000 persones tornen a les seues llars. La resta de municipis evacuats, amb una població de més de 7.000 habitants, continuen desallotjats fins a les 23:59 hores d'avui. I continuem en la província, i és que el PSPV-PSOE de Castelló ha reivindicat que les dades de l'enquesta de població activa del segon trimestre de 2026 certifiquen la consolidació del gir laboral iniciat amb el govern de Pedro Sánchez i que ara es plasmen en xifres històriques a la província, amb el rècord de 158.600 llars, on totes les persones en edat de treballar tenen una ocupació i una taxa d'atur del 10%, la més baixa des de l'esclat de la crisi immobiliària atiada per la barra lliure urbanística del PP. D'això ens parla la vicesecretària general del PSPV-PSOE a Castelló, Mercè Galí.
1: Les conclusions de l'EPA certifiquen que el canvi laboral iniciat l'any 2018 amb el PSOE és real i que ha arribat a les famílies. Avui a la nostra província tenim més llars que mai amb tots els seus membres treballant, i no menys important, amb molta menys temporalitat i més contractes indefinits. I res d'això és fruit de la casualitat, és la conseqüència de 8 anys de polítiques socialistes centrades en revifar l'economia i crear i protegir l'ocupació.
0: I passem a Vinaròs, on la regidoria de Família, Infància i Joventut ha organitzat per al divendres 14 d'agost una programació especial per a celebrar una nova edició del Dia de la Joventut. Les pèrgoles del passeig de Blasco Ibáñez i Colom seran l'escenari de diversos concerts, a més d'acollir activitats d'oci alternatiu tant per a xiquets com per als joves. De la programació d'aquest Dia de la Joventut ens parla la tècnica de joventut a l'Ajuntament, Mireia Guardino.
2: Ara passarem a presentar la programació del Dia de la Joventut, que és el 14 divendres del 2026, pel matí de les 10 a la 1, a l'avinguda Blasco Ibáñez. Serà un matí de jocs d'aigua, com un inflable de 12 metres d'altura per 40 de llarg. Bueno, és com un tobogán, vale, que se diu Super Megallón. Després està a les 11 la Festa de l'Espuma, que és un espectacle que se diu Escorsaris de l'Escuma. Després, per la vesprada i per la nit, de les 7:30 a les 3:30 de la matinada, seran actuacions. Començarem per grups locals, com és Big Rock Experience i Esther Querol. Després venen dos grupets de versions pop, que serà La Tremenda i Les Coco. Entremig, per a quan fan el canvi d'actuació, tindrem a DJ Jan Noia, i per acabar tindrem una celebració que serà de música hardcore clàssics, que serà DJ Max.
0: I passem a Benicarló, i és que l'Associació de Famílies d'Alumnat, l'AFA, de l'IES Ramon Cid, ha posat en marxa la campanya d'altes per al curs 2026-2027. Totes les famílies que formalitzen la seva alta fins al diumenge 2 d'agost, data en què finalitza la campanya, rebran de regal l'agenda escolar 2026-2027. La quota de l'AFA és de 25 euros anuals per família, una aportació que contribueix a fer possible projectes i activitats en benefici de tota la comunitat educativa. Això ens ho explica el president de l'AFA, Jordi López.
3: Des de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'IES Ramon Cid, volem animar a totes les famílies que encara no són sòcies a fer el pas. Fins al 2 d'agost, totes les noves altes rebran de regal l'agenda escolar 2026-2027. És una manera d'agrair la confiança de les famílies i de començar el curs en una agenda molt útil per a l'alumnat.
4: Carnaval torna en ple estiu. Del 30 de juliol al 2 d'agost, Vinaròs es vesteix de color, música i festa amb el Summer Carnaval 2026, l'edició més gran de la seva història. Recupera la teua disfressa, posa't la purpurina i vine a gaudir de 4 dies d'ambient carnavaler, espectacles i molta, molta diversió. Aquest estiu, el carnaval es viu a Vinaròs. No t'ho perdes. El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
0: I passem al Bocàrcer, on la seva alcaldessa, Isabel Albalat, ha denunciat públicament la situació de precarietat educativa que pateix el municipi i ha assenyalat directament a la Generalitat Valenciana per incomplir els seus compromisos amb les infraestructures educatives locals durant el període estival. Els xiquets i xiquetes escrits a l'escola d'estiu s'han vist obligats a utilitzar uns barracons prefabricats pagats per l'Ajuntament des del curs passat. Segons ha explicat Albalat, les aules d'infantil previstes per a aquesta activitat tenen unes condicions, segons ella, insuportables. Anem a escoltar-la.
5: Este any, els xiquets i les xiquetes de l'escoleta d'estiu tenen que utilitzar els barracons que veu així detrás de mi, que està pagant l'Ajuntament des del curs passat, perquè a les aules d'infantil, que és on teníem previst fer aquesta activitat, és insuportable estar allí dins. Per què? Pues perquè la climatització no existeix i, una vegada més, el Consell ha promès unes coses que després no ha complit. Per tant, com no poden utilitzar les aules d'infantil, han demanat utilitzar aquests barracons i els ho han deixat utilitzar, i ahir sí que tenen aire condicionat i poden fer l'activitat de manera correcta i com correspon a les altures de la vida que estem. I per una altra banda, també tenim que dir que ja s'han aprovat definitivament els pressupostos de l'any 2026, on hi ha una partida de 50.000 euros per a la construcció de l'escola nova d'infantil i primària del Bocàrcer. Com vosaltres comprendreu, en 50.000 euros no dona per res. Hem demanat una reunió en la direcció territorial i en el director general d'infraestructures. Sí, hem parlat en la direcció territorial i ens han dit pues, que és una primera pedra i que faran el que podran, però com queda molt clar, no hi ha ni plan ni data.
0: I ens anem a Morella, on el PSPV posa en valor les inversions fetes possibles gràcies al Pla de sostenibilitat turística aconseguit en la passada legislatura. El grup socialista recorda que aquests fons ingressats en 2023 han permès renovar espais públics, museitzar el patrimoni, modernitzar edificis municipals i millorar la digitalització i l'enlluenat del municipi, entre altres. El nou parc de l'Albereda fa fer visites més torres de la muralla, la millora de l'espai firal o el circuit i millores en saltapins són algunes d'aquestes actuacions. D'això ens parla el portaveu socialista i anterior alcalde de Morella, Ramsés Ripollès.
6: Morella ha pogut realitzar importants inversions gràcies al Fons de Sostenibilitat Turística que vam aconseguir en un govern socialista l'any 2022. Més d'un 1.200.000 euros que han suposat importants inversions per als ciutadans de Morella i també per als visitants. Destacar algunes d'elles, com és el nou parc de l'Alameda, millores també en edificis municipals, que han millorat energèticament i també en quant als seus serveis, com l'espai firal, en Pereroles, l'oficina de turisme. També hi ha hagut millores en l'enlluminat públic en la zona sud de Morella, on el passeig dels Arcs. També a nivell patrimonial, tan important per a Morella, com és la nova entrada al castell i també actuacions importants en la plaça d'armes, o la musealització i el poder fer visitables més torres del conjunt emmurallat de Morella.
0: I passem amb les farmàcies de guàrdia. A Benicarló, farmàcia Burillo, al carrer Cura la Junta número 36, i a Vinaròs, farmàcia López, al carrer San Francisco número 103. Que passeu una molt bona vesprada.

0: El Faro, con Laura Piñero.
1: En Autotrack Vinaros ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
2: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
1: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
2: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
1: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.
3: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: Cadena SER. 100 años de radio.
5: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
4: Cadena SER. El poder de la conversación. Te quedas con tus reflexiones frente al mar. Con los reencuentros inesperados. Y con ese mañana madrugamos que nadie se creyó. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas.